0: Abrimos una nueva edición de Apetito Bancal, ya saben, el espacio en el que analizamos la actualidad desde el punto de vista del mundo agrario, del medio rural. Este verano los incendios forestales han vuelto a ocupar titulares dentro y fuera de España, y con cada gran incendio también aparecen o reaparecen viejas teorías de bulos, muchas preguntas sobre sus causas, pero sobre todo cómo prevenirlos. Hoy queremos separar los hechos de las creencias. Hablaremos del papel que desempeña la agricultura y la ganadería en la protección del territorio y si realmente los grandes incendios son un problema exclusivamente del Mediterráneo y qué podemos aprender de otros países que conviven con fuegos de gran magnitud. Para ello, para hablar del mundo agrario, para subirnos al bancal, siempre tenemos la mejor compañía. Agustí Espí, buenos días.
1: Buen día, Julio.
0: Bueno, cada vez que se produce un gran incendio aparece en redes sociales explicaciones rápidas de todo tipo, que si son todos provocados, que si no se limpia el monte, porque no interesa, que antes apenas había incendios. Agustí, ¿cuáles son los bulos más habituales que escuchas sobre los incendios forestales y qué dice realmente la evidencia científica y las leyes?
1: Ah, bueno, más allá de lo que han visto por ahí en redes sociales, que han visto vídeos de toda clase, ¿no? Han visto algunos que dicen que estaban viniendo aeronaus del Marroc a apagar incendis, hem vist també imatges de que suposadament eren civils, no?, d'un poble que estaven apagant ells mateixa l'incendi en palmeres quan era, realment les imatges eren d'un lloc d'Àfrica. Bueno, més enllà de totes aquestes coses, que aquestes fal·làcies, anem a parlar de al millor, aquells bulos que sí que han tingut un ressò, que inclús han arribat a gran escala i que alguns persones prou reconegudes i de l'àmbit de la política inclús s'han fet en ells i els han anat predicant un poc. Anem a veure si posem un poc els punts sobre les is, sobre més que res del que ens diuen el que ens diu la llei, no? Un dels bulos que més hem escoltat actualment era que està prohibit netejar les parcel·les o les muntanyes, no? Que està prohibit netejar-les, que no es permet. Això és fals. L'administració al contrari, l'administració el que posa és, el que tracta d'exigir és que les parcel·les privades tenen que estar netes. I si no ho fan els propis propietaris, moltes voltes d'ofici actua l'administració. Ara sí, les que són de propietat pública, com són els camins o aquelles parcel·les públiques, els ajuntaments tenen l'obligació de netejar-les també, i així no em consta que és com ho fan. Més bulos que hem estat escoltant per ahí. Diuen que cremen la muntanya perquè les grans factories de plaques solars volen posar allí les seues instal·lacions fotovoltaiques. Això és totalment fals. Està la llei de Montes que prohibix que allà on ha hagut un incendi, fins que no passen 30 anys, no es pot tornar a recalificar aquesta terra per a posar allí qualsevol tipus d'activitat. Per tant, és una altra fal·làcia tremenda i moltes vegades així nosaltres en el programa ho hem estat comentant, que és al revés. El que n'hi ha que tractar de trobar és la sinergia entre les energies renovables i el sector agrari. De fet, actualment, on hi ha molins de vent, en les parts de baix sempre estan, jo veig animals pastant, moltes ovelles que van els pastors allí i pasten i netegen les zones per a evitar, entre altres coses, això, que n'hi hagin incendis forestals molt grans i així que també puguen els camins estar nets per a donar accés als treballadors, inclús als bombers si fa falta, no? Per tant, una altra fal·làcia tremenda que s'està comentant de que no es deixa netejar les muntanyes o les parcel·les.
0: Agustí, has dicho dos cosas interesantes que me gustaría analizar un poco. Uh-huh. Las parcelas privadas tienen la obligación de estar limpias.
1: Sí.
0: Las públicas tienen la obligación, los ayuntamientos, de limpiarlas. Si las parcelas privadas no se limpian, reciben sanciones. ¿Por qué no pasa lo mismo con la administración? Porque hay mucho monte público que no se limpia, no se actúa sobre él, y en cambio hay grandes sanciones para las fincas privadas.
1: Ahora, grandes sanciones no n'hi han. Falten sanciones en el... perquè primer s'avisa, es dona un advertiment, els ajuntaments tenen que donar un advertiment per a tractar de que obligar al propietari a netejar. I després, així per lo menos a escala local, a la Marina Alta, a mi sí que em consta que les que són públiques, que són molt poques, realment no n'hi ha tanta parcel·la pública així a la comarca de Marina Alta, sí que les netegen, els reben subvencions de Diputació i els propis ajuntaments posen els seus recursos per a netejar aquelles que són públiques. Ara, si tu m'estàs comentant aquelles que són de gestió pública o que són parcs naturals molt grans per l'interior d'Espanya i això, a veure, no confongam el que són parcel·les d'ús agrari de lo que són al millor parcel·les de més bé que són muntanya, no? Que és un parc natural o que és una zona muntanyosa. Una zona muntanyosa s'ha de fer un altre tipus de gestió, no és una neteja amb maquinària de desbrosse, sinó el que n'hi ha que fer allí és actuar més ben bé sobre fer tallafocs per aclariments de vegetació, i això sí que és de veres que és una actuació molt més costosa que també s'ha de fer, perquè la prevenció en aquest aspecte és fonamental. I això també ho podem dir clarament, que es necessita major prevenció, i una de les prevencions és fer molts més tallafocs i fer aclarar la muntanya perquè no n'hi hagi tanta massa forestal. Ara, això no comparem això amb el que són parcel·les agràries en situació d'abandonament.
0: Muchos expertos apuntan a que el verdadero problema no está solo en la chispa que inicia el fuego, sino en el combustible que encuentra. Es decir, los montes tienen una altísima carga de vegetación provocada durante la época invernal, que hace que aquello se ponga verde, aquello se seca, nadie lo recoge. ¿Qué relación existe entre el abandono de la agricultura tradicional, la desaparición de cultivos y el aumento de este riesgo grande de incendios?
1: A veure, evidentment, l'abandonament del sector agrari, deixar les muntanyes al seu aire és un problema tremendo, però clar, a veure, n'hi ha que entendre que venim d'un any en el que ha plogut molt. Hem tingut una tardor, un hivern que ha plogut molt, ha sigut una tardor i un hivern i una primavera espectacular, realment, dins de lo que nosaltres coneixem com a una... dins dels paràmetres normals de meteorològics, i per tant ha plogut tant, ha fet bon temps i ha fet que hi hagi moltíssima herba. No deixa de ser l'estiu limitant, això que vol dir? Sempre anem a tindre estius càlids que van assecar molt les nostres muntanyes i que per tant són polvorins. Què passa? Venim d'un hivern i una primavera en la que ha plogut molt, ha fet bon temps, s'ha posat tot molt verd i ara s'ha secat tot. Per tant, tenim una massa forestal molt densa actualment. Per el que m'estaves preguntant, quina necessitat té el fet del sector agrari tindre que, com a gestor del paisatge? Evidentment, és fonamental. Però això no deixa de que no haguera incendis, eh? No ens enganyem pensant que si estiguera tot ple de ramaderia en les nostres finques, que no haguera incendis. Els incendis també existeixen en molts llocs, inclús en països on són estrictament agraris, també n'hi ha incendis, no? Però sí que és cert que les zones agràries, si tu veus moltes imatges on hi ha camps agrícoles, veus com el foc, quan arriba a aquestes zones, s'apara i els bombers, inclús els propis agricultors, són capaços de gestionar-ho per a poder aturar, per lo menos en aquesta zona, que fer que no avance tan ràpidament l'incendi.
0: Uh-huh. Agustí, a menudo tenemos la sensación de que nunca había existido incendios tan devastadores como los actuales. ¿Estamos sufriendo más incendios que hace décadas? ¿O lo que ha cambiado es ahora son más intensos, más rápidos, más difíciles de controlar?
1: Jo diria que passen diverses coses. Una, tenim un factor clau, que és el canvi climàtic. El canvi climàtic, evidentment, està fent que les temperatures siguin molt elevades, que l'aire bufe molt fort, i està sent, per a mi, un factor predominant, no? Però tampoc tenim que deixar de tirar, no podem estar sempre tirant la culpa al canvi climàtic. El canvi climàtic és una realitat, el tenim ahí, per tant, hem de ser conscients i hem d'invertir en prevenció, perquè la prevenció, sempre que estiguem que prevenim un incendi, per lo menos, si no anem a poder evitar l'incendi, que no siga el que es considera un gran incendi forestal, no? Que ja els estem ja començant a posar en magnituds i tot, no? En una escala, i estem actualment arribant a lo que és la màxima, que trobo que és la del 6. Grans incendis, que és de nivell 6. Tenim que tractar de gestionar la muntanya per a evitar que els incendis siguin tan grans. És possible que a lo millor no puguem evitar que els llasguen, però sí que podem tractar de minimitzar que aquests incendis siguin tan virulents, i això passa per tindre una grandíssima gestió quan toca, no? Que és gestionar quan ve la tardor i l'hivern, i com estava comentant, tractar de reduir la massa forestal de dels nostres boscos.
0: Cada vez se habla más del pastoreo preventivo, una herramienta que algunos territorios están recuperando. En esto también hay bulos, porque ¿está prohibido hacer el pastoreo en el monte? ¿O se puede hacer?
1: Totalment no, per a res. Això també és un bulo molt gran que també he escoltat. Molt bé, que m'alegre que l'hagis tret del tema, perquè mira, així com funciona així a la Marina Alta, i ho puc dir de primera mà perquè ho he gestionat en algunes ocasions. Evidentment, és una activitat, no? El sector de la ramaderia és una activitat com qualsevol altra. Si jo vull anar a pastar en una zona de muntanya, ja siga pública o privada, haig de demanar un permís a Conselleria, que és molt senzill. El ramader ha de demanar un permís com que vol pastar en aquesta zona i fàcilment te'l donen, un permís per a pasturatge. Per tant, no està res... Per què es fa sol·licitar aquest permís? Perquè, per dues raons. Una, perquè han de veure que no siguin compatibles amb una altra activitat. Imaginem-nos que, per exemple, vull pastar en una zona en la que s'està realitzant una activitat turística i jo vull anar a pastar en bous. Pues, a lo millor el que està realitzant l'activitat turística no li interessa o li preocupa. No es dona mai el cas, eh? A mi, jo no he vist mai ningú cas en el que hi hagi una incompatibilitat entre dues activitats, entre l'activitat de la ramaderia i qualsevol altra. Mai se m'ha donat el cas. I l'altra és que a lo millor podria donar-se el cas que coincidira que un altre ramader vol pastar en la mateixa zona. Per tant, un s'ha demanat el permís i al que li donen, a qui li torguen aquest permís durant 2 anys, és el que té permís per a pastar ahí. També una altra raó que no s'ha donat mai. Mai hem trobat, per almenys a la Marina Alta, una zona en la que em diguin dos pastors volen pastar la mateixa zona. N'hi ha camp per a tots. Per tant, és una fal·làcia. Simplement s'ha de demanar un permís, que és molt senzill, per a que hi hagi una mínima organització.
0: Al final siempre acabamos chocando contra el mismo muro, el muro de la burocracia, que bueno, pues al final somos los ciudadanos los que pagamos el pato. Más allá de las administraciones, todos utilizamos el monte para pasear, para hacer deporte, para disfrutar de la naturaleza. ¿Qué pequeños gestos podríamos hacer para que marquen la diferencia, para reducir ese riesgo de incendio, para ayudar a conservar nuestros montes?
1: Com nosaltres, com l'administració, o nosaltres com a ciutadans?
0: Nosotros como ciudadanos, porque hay veces que la administración muchas veces ya acabamos chocando contra un muro y desgraciadamente la burocracia es la que frena muchas actividades.
1: Sí que és cert que la burocràcia, pues, evidentment, pues, cansa i avorreix, però has de dir que jo en el sector de la ramaderia, des del meu punt de vista, veig prou facilitats. Veig molts ajuntaments, moltes administracions, com és la Conselleria i Diputació d'Alacant, posant recursos per a que els ramaders puguin anar a pastar, inclús posant diners. De fet, així, una anècdota molt peculiar, així a la Marina Alta, ara recentment va aixir una subvenció de Diputació que les han otorgat, i així a la Marina Alta ens han donat diversos municipis en els que podran, ens han donat recursos per a pastar en certes zones. Estic quasi convençut de que no anem a ser capaços de gestionar totes aquestes subvencions perquè ens van a faltar ramaders. És a dir, no ens falta ni terreno per a pastar ni ens falten els diners. Ens falta gent que vulgui realment anar a dedicar-se al camp. Però bueno, això també és un altre tema, no? En quant a què podem fer nosaltres com a ciutadans, el més important jo crec que és que tractem de consumir carn de pasturatge, i podem passar per consumir la carn de corder. Si consumim corder, que és una carn molt típica d'ací, és la nostra, és el que més tenim ací als nostres voltants, cada vegada també n'hi ha més de vedella, però consumir corder i anar als supermercats, perquè la immensa majoria de corder que consumim és de ramaderia extensiva. Encara que no ho posa ahí, no ho posa perquè els porten a cebadors. I, per tant, en el moment que el porten en un cebador, aquests animals, un cebador, que alguna volta ho hem explicat aquí, els animals es crien lliurement i quan ja tenen un temps els porten a un cebador perquè engorden en cereal i perquè la seva carn no siga tan forta, no? Simplement és això, però la immensa majoria de carn de corder que consumim, que n'hi ha així tant a Espanya i així a la comarca de la Marina Alta, és de ramaderia extensiva. Per tant, que la gent busque cultius carn de ramaderia extensiva i que així contribuïsca a sostindre este sector.
0: Agustí, ya para finalizar, el paisaje mediterráneo siempre ha convivido con el fuego, pero el reto ahora es evitar que esos incendios se conviertan en auténticas catástrofes. Si tuvieras que resumir de manera rápida, concisa, una idea que deberíamos hacer como sociedad para convivir mejor con el riesgo de incendios, ¿cuál sería ese mensaje que te gustaría dejar hoy a los oyentes?
1: Ostras, como sociedad. Como sociedad, ahora es que quité la batuta de això, són les administracions, no? I per a mi són els plans de contraincendis i la gestió forestal. I mira, com a societat, una cosa que sol passar molt quan hi ha un incendi, i és que ens volem volcar a reforestar la muntanya. Com a societat hem de recapacitar, i no es tracta de quan hi ha un incendi sobre les cendres anar a tornar a plantar un pi, perquè el pi és un arbre que fomenta els incendis, de fet s'alimenta d'això, quan hi ha un incendi ell trau les pinyes esclaten, s'esparceixen per tot el bosc i en poc més de 3-4 anys torna a estar tot ple de pins. Per tant, el que hem d'apostar com a societat és que n'hi hagi una gestió i unes reforestacions acords a lo que és la Mediterrània. No posar pins, sinó al contrari, aclarar els pins i tractar de fomentar una vegetació més autòctona d'ací, com és el coscoll, com poden ser arbres d'oliveres, garrofers, ametllers i totes la figuera, que són arbres nostres que també creixen de forma silvestre, i la carrasca. Seria impressionant si algun dia poguérem tornar a veure boscos de carrascar com els que tenim en la Font Roja, més a sovint per tot el terme del País Valencià.
0: Pues con esa reflexión nos quedamos. Hoy hemos comprobado que prevenir incendios no depende únicamente de contar con más medios cuando aparece el fuego, sino también de cuidar el territorio durante todo el año. La agricultura, la ganadería, la gestión del monte no son actividades del pasado, sino herramientas fundamentales para proteger nuestro paisaje, nuestro territorio, nuestras vidas. Agustí, como siempre, muchas gracias por ayudarnos a entender la actualidad desde una perspectiva diferente y sobre todo por desmontar algunos de esos mitos que tantas veces circulan sin fundamento. Nos volvemos a ver en el próximo Apedo Bancal, ya en la próxima temporada.
1: Pues sí, nos vamos viendo así. Bueno, un mes pasa rápido, Julio.
0: Eso pasa rápido, además es agosto.
1: Correcto, damos un 3 de agosto. Que pase ya, que está haciendo mucha calor.
0: Venga, un abrazo.
1: Un abrazo, Julio.